0: Porque no es fácil quererse, nada fácil. Pero si lo conseguimos, sí que nos hará la vida muchísimo más sencilla. Aunque ahí afuera, el juicio siga siendo despiadado. Hasta mañana, Lara. Que tengáis un buen día.
1: A las 8, a las 7 en Canarias, les saluda Juan Ramón Lucas desde el Consejo de Estado para celebrar el quinto centenario de la institución. Tiempo ahora para la información regional aquí en Radio Nacional.
2: Radio Nacional d'Espanya, les Illes Balears. Serveis informatius.
3: Bon dia, falta un quart d'hora per les 8. L'estiu dona el primer ensurt seriós als boscos de les illes. Fins a 6 incendis es van declarar ahir arreu de l'arxipèlag, molts d'ells a la vegada. Cap d'ells de gran importància, però cal subratllar que només ahir es va cremar més superfície forestal que en tot l'any passat. Les previsions per avui no permeten abaixar la guàrdia. Bona part de Mallorca i la part oest de Menorca es troben en alerta foc 4, el risc més alt per incendi forestal. És la notícia amb la qual ens atam l'informatiu matí d'aquest dimarts, dia 23 de juny. Víctor Bejarán és el control el tècnic. Us saluda Jaume Vinyes, repassant altres notícies del dia en titulars amb Paula Bendito. Ciutadella a punt pel primer toc de Fabiol.
4: Serà com marca la tradició, les dues del migdia, on el Fabiolet demanarà permís del caixer senyor per donar inici oficial al replec de la Colcada. A les 6 de l'hora baixa, la plaça d'Osborn vibrarà amb el primer caragol.
3: Prioritat als residents a l'autobús.
4: El govern iniciarà una prova pilot a partir de dia 1 de juliol en la que prioritzarà l'accés dels residents al transport públic. La prova se farà a la línia que va de Palma al Port de Solla, passant per Valldemossa i Deià.
3: I els esports?
4: Lluís García és el nou entrenador del Mallorca fins al juny de 2027 amb l'opció d'ampliar el contracte un any més. Així ho va anunciar ahir el club, just després de comunicar que també Leipzig havia abonat la clàusula de rescisió de De Michelis de 2,5 milions d'euros. Se posa així punt i final a la polèmica que va esclatar fa més de 10 dies quan s'ha filtrat que De Michelis abandonava el Mallorca per anar-se'n a Alemanya.
3: Moment ara de conèixer la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Noli García, bon dia.
5: Bon dia. Avui a les Illes Balears baixen les temperatures, però continuaran altes. A l'interior de Mallorca es podran arribar o superar els 38 graus de màxima. Els termòmetres marcaran 35 graus de Palma, 32 a Maó i a Eivissa i 28 graus a Formentera. Avui continua el temps càlid i estable. Serà un dia de sol, amb cel clar o poc ennuvolat. Bufa vent fluix de llevant amb brises al litoral. És una informació d'AEMET.
3: Gràcies. Una informació que completam amb les temperatures d'ara mateix. Tenim 25 graus a Formentera, 24 a Palma i a Maó i 23 a Eivissa. I també volem conèixer ara l'estat de les nostres carreteres. Direcció General de Trànsit, Dani Fornés, bon dia.
6: Què tal? Molt bon dia. Pues en aquestes hores on trobem més retencions a la via de cintura, en sentit cap a l'aeroport, ara mateix des de l'altura de Sant Dureta fins a l'arribada a la carretera de Valldemossa, hi trobaran circulació lenta. També en sentit cap a Andratx, el tràfic lent habitual des de l'estadi Balear fins a la sortida cap a la carretera de Solla. Les entrades a Palma des de l'autopista d'Inca i també des de la carretera de Manacor són algo lentes. És tot per el moment. Molt bon dia.
3: Ho dèiem en portada, l'estiu dona el primer gran ensurt seriós als boscos de les illes. Fins a 6 incendis es van declarar ahir arreu de l'arxipèlag, molts d'ells a la vegada. Cap d'ells de gran importància, però cal subratllar que només ahir es va cremar més superfície forestal que en tot l'any passat. Les previsions per avui no permeten abaixar la guàrdia.
4: Bona part de Mallorca i la part oest de Menorca es troben en alerta foc 4, el més alt de risc per incendi forestal, mentre a Mura els bombers continuen fent feina per extingir l'incendi de Can Miloc, que està estabilitzat des de la mitjanit i que ha cremat 12 hectàrees i mitja de vegetació agrícola i forestal. Hi ha actuant una trentena d'efectius i 3 d'autobombes. També a Muro, ahir es declarava un altre foc, en aquest cas a Son Morell, on s'han cremat 0,3 hectàrees d'olivera i vegetació. I a Palma, al Parc Vi

0: tant, és dissabte de Sant Joan, dia gran a Ciutadella, que ja espera les dues del migdia, tal com marca la tradició, el primer toc de flabiol que donarà el sus oficial a les festes de Sant Joan.
1: L'emoció esclatarà exactament a les dues del migdia. A aquesta hora, el flabiolet demanarà permís al caixer senyor per donar l'inici oficial al replec de la Colcada. A partir de les 6 de l'hora baixa, la plaça d'Osborn vibrarà amb el primer caragol. Ràdio Nacional, per cert, estarà ben present a la festa a partir de l'1:30 i serem en directe al programa Punt de Fuga per contar-vos com viuen els menorquins la festa més sentida.
0: I més de 13.000 mallorquins ja són a Menorca per gaudir d'aquestes festes de Sant Joan, una xifra que és un 13% per sota d'altres anys, per mort, segons les agències de viatge, de la pujada dels preus dels allotjaments, tot quan la majoria són joves que han acabat la selectivitat.
1: Gaudir de Sant Joan és una tradició per als estudiants mallorquins que han fet les proves d'accés a la universitat. De mitjana passaran 3 dies a Menorca en apartaments i hotels. La sensació és que els preus han pujat.
2: Es una vez al año y ojalá no fuera tan caro, pero mantenemos el poder ir y el poder disfrutarlo.
3: Es me fa estar un poc enfadant en jo, perquè sí que veure com us han gastat bastant.
4: 200 euros més o menys en tot.
1: Perquè se pugui gaudir de les festes amb seguretat, el govern demana seny. Ja està en marxa el dispositiu especial de seguretat, emergències i atenció sanitària amb un rècord d'efectius i mitjans. Enguany s'han mobilitzat 56 agents de la policia local, 15 més que l'any passat, alguns d'ells per primera vegada desplaçats des d'Eivissa.
0: El govern prioritzarà l'accés dels residents a determinades línies d'autobús a partir de dia 1 de juliol. És una prova pilot per comprovar la viabilitat d'una de les mesures que més han suscitat, que més s'han comentat darrerament contra la massificació.
5: La prova es farà a la línia que va de Palma al Port de Sóller, passant per Valldemossa i d'allà els usuaris de la targeta única de transport podran reservar plaça a qualsevol dels autobusos que circulen. La presidenta del govern és Marga Provenç.
6: En aquesta línia de Port de Sóller, d'allà Valldemossa, Palma, que tenim identificada com una de les que registra més expedicions completes, dia 1 de juliol iniciem un pla pilot de reserva prèvia només pels usuaris de la targeta única.
5: L'anunci s'ha fet després de la reunió de la Mesa del Diàleg Social, l'òrgan de diàleg entre l'executiu i els agents socials i econòmics, per fer seguiment de l'evolució del Pacte per la Sostenibilitat. Els sindicats demanen al govern destinar part de l'impost de turisme sostenible a polítiques d'habitatge, un fet que la patronal CAEB rebutja. Escoltam els portaveus Carmen Planas de la CAEB, Pedro Gomar d'UGT i José Luis García de Comissions Obreres.
7: Utilizar el ITS para políticas de vivienda, movilidad u otras infraestructuras es una medida absolutamente contraria a la finalidad de este impuesto.
8: Vull valorar la predisposició del govern a assumir que nous temps, noves fórmules.
9: Recolzar les mesures que s'han anunciat aquí i esperar a les properes meses de diàleg social.
5: L'executiu diu que es compromet a estudiar la proposta.
0: Provenç, per cert, carregar ahir contra el govern central per la crisi migratòria.
1: Ho feu en resposta d'unes declaracions a Palma de la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, acusar l'executiu de posar traves en el procés extraordinari de regularització de migrants. Escoltam la ministra i la resposta de Provenç.
10: En otros territorios, en otras comunidades autónomas, como la que me encuentro, no solamente se recurrió y se intentó que se paralizara el procedimiento, sino que incluso en algunos de los territorios se han puesto trabas para hacer los informes de vulnerabilidad o para acceder a documentos administrativos.
6: En aquestes hores hi ha un drama a l'illa de Formentera, on amb una arribada massiva de menors migrants no acompanyats han demanat poder utilitzar les carpes del govern d'Espanya en esport perquè el manco puguin passar la nit i el govern d'Espanya els ha dit que no, demostra una falta de sensibilitat amb el que són les seves àrees que jo crec que l'incapaciten per continuar sent ministre.
1: Saiz visita aquest dilluns Mallorca per reunir-se amb associacions que sí que estan assessorant els migrants en aquest procés. La ministra es limita a assegurar que el procés avança segons el que s'havia previst, però es nega a donar una dada. El que sí que avança és que aquesta regularització és la primera passa d'un procés molt més ample que, segons subratllà, posa les vides humanes al centre.
10: Esta regularización no es un punto y final, sino que se encardina en una política mucho más amplia donde, sin lugar a dudas, la combinación de la escucha a la sociedad civil y la colaboración con las entidades colaboradoras y también la administración, es el ejemplo de la buena política que pone en el centro mejorar la vida de la gente.

0: Qui sí que valora positivament aquest procés extraordinari és la xarxa d'atenció directa a persones en entorns de prostitució de l'Ajuntament de Palma.
1: Tot perquè el 70% de les persones que exerceixen la prostitució a Palma estan en situació irregular i fa menys de 3 anys que han arribat. La XADPEP, integrada per la Creu Roja, Casal Petit i Metges del Món, ha atès 1.328 persones el 2025, un 15% manco que l'any anterior. Però això no significa un descens de l'activitat, sinó que la prostitució s'ha traslladat dels clubs i carrers als pisos i a les ofertes a internet amb desplaçaments a demanda, explica el president de la xarxa, Antoni Colom.
2: Crec que estem en un moment d'evolució molt accelerada del model de prostitució en irrupció de les noves tecnologies, i això té incidència en les maneres de treballar, diríem, més tradicional. Apareixen coses com l'exercici de prostitució a través de webcam, comença a haver-hi uns serveis en desplaçament vinculat a la prostitució a través de l'àmbit digital.
1: La regidora de Serveis Socials, Lourdes Roca, exposa que aquesta realitat dificulta la tasca de les entitats per arribar a les persones i oferir-los ajuda.
3: Cal destacar que durant el darrer període s'ha produït una disminució del 15% en el nombre de persones ateses. Però al mateix temps hi ha un important nombre de persones que reben atenció per primera vegada. Aquesta dada ens mostra que continuen apareixent noves situacions i que encara és necessari reforçar els mecanismes de prevenció, detecció i acompanyament.
1: El perfil majoritari que es dedica a la prostitució a Palma no ha canviat: dona llatinoamericana de 39 anys amb estudis superiors i amb menors i persones al seu càrrec.
0: I un darrer punt polític: Rosario Sánchez es presentarà a les primàries del PSI per ser la candidata socialista a la presidència del govern en les pròximes eleccions autonòmiques previstes pel mes de maig del 27.
4: Així ho ha expressat la secretària d'Estat de Turisme després que dissabte passat Francina Armengol anunciés que no es presentaria. Ho ha fet en un vídeo gravat a Cala Major i difós a les seves xarxes socials.
5: Cada dia es volen fer creure que no hi ha res a fer, que la falta d'igualtat d'oportunitats, que la falta de serveis públics, que la falta d'habitatge no tenen remei. Jo us dic que sí, que hi ha esperança.
0: I el GOP hi té referida, així com la plataforma ciutadana Menys Turisme, Més Vida, han convocat una cadena humana diumenge 5 de juliol a les 10 del matí en el Club Nàutic de Sarràpita en defensa del Parc Natural d'Estrenc i tots els espais naturals de Mallorca.
1: Les entitats ecològiques ho han publicat a les xarxes socials després que el govern hagi aprovat mitjançant la llei Òmnibus unes rebaixes en la protecció mediambiental.
0: I Benamics denunciarà l'Ajuntament de Palma per possibles irregularitats en l'organització de la Verbena de l'Orgull. Els acusen de tràfic d'influències, conflicte d'interès i intervenció fraudulenta en la contractació administrativa.
1: L'associació justifica la seva denúncia en la creació d'un compte d'Instagram per a la difusió de l'acte sense haver publicat l'adjudicació del contracte. Jan Gómez n'és el president.
6: Benamics quiere poner de manifiesto la falta de ética y la gravedad de la situación en la que se ha estado organizando y urdiendo el pseudotardeo con esta empresa antes de tener siquiera publicada la adjudicación. Exigimos al gabinete de alcaldía que rectifica o se someta a los tribunales.
0: Moment ara per la informació esportiva.
4: Lluís García és el nou entrenador del Mallorca. Així ho ha anunciat ahir el club, just després de comunicar també que el Leipzig havia abonat la clàusula de rescisió de Demichelis de 2,5 milions d'euros. També el club de la Bundesliga ha fet oficial l'arribada de l'argentí. Se posa així punt i final a la polèmica que va esclatar fa més de 10 dies quan s'ha filtrat que Demichelis abandonava el Mallorca per anar-se'n a Alemanya. Ja tenim confirmació oficial. Lluís García arriba a l'illa amb un contracte fins al juny de 2027 amb opció d'una temporada addicional. L'asturià ve de dirigir les Palmes abans passar per les banquetes de la selecció de Qatar o de l'Espanyol, i a més va ser jugador mallorquinista durant la temporada 2024 i 2025.
0: Set i 59 minuts, moment de repassar les portades de la premsa. Totes elles tenen com a tònica general de protagonistes a l'exministre José Luis Ábalos i el seu exassessor Koldo Rollo, que hi van ser condemnats a diversos anys de presó. Condemna exemplar, per exemple, titula a l'última hora, que també destaca en portada el fitxatge que acabem de comentar de Luis García com a nou entrenador del Mallorca. A mateixa estructura té el diari de Mallorca, destaca la condemna de 24 anys de presó a Ábalos, 19 a Koldo, i també que l'empresari Víctor del Lama es lliura de la presó. La fotografia també és per Luis García, el nou entrenador del Mallorca. El diari de Mallorca, en canvi, destaca ja l'inici de les festes de Sant Joan a la portada, i que Maó guanya protagonisme com a pol d'atracció de la nàutica de

0: felicitat i estem supercontentes sempre de compartir aquest moment.
1: És un dia a l'any que al final ens defineixen com a poble i no sé, també generacions senceres.
2: Bueno, jo crec que tots els ciutadans i ciutadanes tenim un paper importantíssim perquè tenim les festes en el parc i cadascú, en la seva mida, aporta el que li toca.
3: Òbviament, amb tantes ganes de l'auxa, hi ha d'haver qui vetli per la seguretat. Seran concretament 1 miler de persones les que integrin el dispositiu.
4: Aquest migdia s'ha posat en marxa el Centre de Coordinació de la Policia Local, el CECOPAL, des d'on es guiarà la feina de les forces sanitàries, d'emergències i de seguretat al llarg de les properes 48 hores a Ciutadella. El moment de major concentració de persones fent feina per a la seguretat de la festa es viurà dimecres capvespre amb motiu dels Jocs d'Esplà, que concentrarà un contingent de 450 unitats. El cap de la policia local i de l'operatiu, Diego Pastrana, destaca que, tot i ser molt bona gent de molts cossos diferents, s'ha fet molta feina en la coordinació.
5: Som equips multidisciplinars, som equips que fem feina tots junts, hem fet una formació conjunta tots i, per tant, després el resultat es veu més escarrer de que tots actuem com un autèntic rellotge.
3: La nit d'aquesta revela de Sant Joan, però també celebra a Palma i a tots els pobles de Mallorca. Laura Ruibal, bon dia.
6: Bon dia. És nit de foc, de dimonis, música, ball de bot i de sopars, tant a la Part Forana com a Palma. A Ciutat, la festa serà al Parc de la Mà, amb les actuacions del Mallorca i Xanguito a partir de les 8 de l'hora baixa. A més, 11 colles participaran al tradicional correfoc en una festa organitzada per la Federació d'Associacions de Veïns de Palma. A les platges d'arreu de Mallorca s'espera que milers de persones gaudeixin plegats d'aquesta nit. A Calvià se'n faran rebel·les de vora la mà als arenals del municipi. La plaça Pinada de Santa Ponça serà, per exemple, l'escenari per a les actuacions de Gin Tònics i Jaume Colombàs. Festa també a altres pobles, com Muro, en la Flama del Canigó, Correfoc i Rebel·la. Però des de Deià, a l'Aró, passant per Sant Joan, Son Cervera, Mancor de la Vall o Porreres, se celebra avui al voltant de Foguerons la nit més màgica de l'any.
3: I a Eivissa, l'epicentre de la celebració, estarà a Sant Joan, amb concerts, batucades i l'encesa de fogueres a la mitjanit. Ignasi Gras.
7: L'illa d'Eivissa es prepara per una de les nits més especials de l'any. El poble de Sant Joan serà el protagonista aquesta nit amb l'encesa de fogueres, concerts i DJ. A Vila, els actes se centraran a la platja de Talamanca i a Ses Figueretes, on tampoc faltarà la música en directe o els tradicionals macarrons de Sant Joan.
8: Pues a ver, tenemos pensado pues ir a la playa con un pareo y pues ver ahí los fuegos tranquilamente. Y luego a lo mejor ir a cenar y a casa.
9: Sí, esta noche nos vamos con las amigas a Figueretas a ver los fuegos un poquito. Hacen las hogueras, veremos los fuegos y musiquilla, sí.
10: Bueno, esta noche en principio llevamos un plan tranquilito, estaremos por casa, a lo mejor nos acercamos a Playa de Embosa a ver un poquillo pues el ambientillo que hay por allí y eso, pero todo en plan tranquilo, con los niños, con los peques y disfrutando en familia.
7: A Formentera la celebració estarà al Pilar de la Mola, amb concerts, torrada i també l'encesa de fogueres.
11: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
3: L'Ajuntament de Palma ha adjudicat el concurs per rehabilitar l'edifici de Gesa i transformar la façana marítima. Cruz i Ortiz Arquitectos n'ha resultat el guanyador. Cor preveu que la intervenció del complex estigui acabada al 2029. Jorge López, bon dia.
12: Bon dia. El projecte seleccionat pel jurat contempla habilitar els 8 pisos i el terrat de l'antic edifici de Gesa per encabir-hi espais per usos culturals i d'innovació. Així, hi haurà plantes per fer exposicions, ubicar l'Institut Municipal de les Arts o la Biblioteca Central, entre d'altres. Explica el batle Jaime Martínez.
13: Perquè aquesta actuació no consisteix només en rehabilitar un edifici, consisteix en obrir un nou espai d'oportunitats a Palma, un espai on conviuran cultura, innovació, coneixement, emprenedoria i activitat econòmica.
12: Al solar s'hi farà un edifici annex per un auditori, un centre d'interpretació de l'energia i un aparcament soterrat, també una pèrgola vegetal i paisatgisme amb espècies mediterrànies adaptades en una intervenció de 30.000 metres quadrats.
13: Per aplicar una estratègia de mínima edificació, on l'arquitectura apareix només de forma puntual i justificada, permetent que l'espai lliure, el gran espai lliure públic, sigui el vertader protagonista.
12: La inversió total del projecte és de 76 milions i mig d'euros. L'execució es farà en 5 fases independents i consecutives durant 2 anys i 2 mesos. És previst que les obres de la primera fase comencin a final de l'any que ve. Recordem que l'Ajuntament va comprar els solars i les edificacions a Endesa l'any passat i l'edifici duia 15 anys tancat.
3: L'Ajuntament de Palma, per cert, ha acusat l'associació Benamics de pressionar alguns dels artistes contractats per a participar en la celebració de l'Orgull de Palma, que tindrà lloc aquest dissabte a la plaça Major. És la resposta a les acusacions formulades ahir. Benamics.

0: que li fa de guia. Primavera mor, l'hivern es retira. Si arribés l'amor, mai més moriria.
1: Ai, feliç nit de Sant Joan!